0: Sí.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: Bon dia a tots, com esteu? Són la 1:30. Sota el lema Mallorca al límit, la plataforma Menys Turisme Més Vida ha convocat per avui, hora baixa, a les 7, la tercera mobilització consecutiva contra la massificació. L'entitat recorda que la mobilització no és contra els turistes, sinó contra el model socioeconòmic actual i la turistificació de Mallorca. Amb aquesta notícia ens atam al Ràdio Diari Migdia de cap de setmana d'avui. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Inés Candell. D'una. Ampliem aquesta i altres notícies. Abans, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
3: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Els ruixats podran ser localment forts i amb calamar-se. Molta atenció especialment a la illa de Mallorca. Allà s'esperen els ruixats amb més intensitat i es podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen notablement les temperatures, màximes de 29 graus a Maó, 30 graus a Eivissa i a Formentera i 31 graus a Palma. Bufa vent moderat amb més intensitat a Eivissa, Formentera i Menorca, on a més tenim mala mar i onades de 3 metres d'alçada. Demà dilluns començarà la setmana amb temps més estable. Durant el matí possibles ruixats, però ja durant la tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament, màximes de 31 graus a Palma, 30 a Eivissa i 29 graus a Maó i a Formentera. És una informació d'AEMET.
2: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 27 graus a Palma i a Maó, 28 a Eivissa i Formentera. Us ho contàvem al titular. Sota el lema Mallorca al límit, la plataforma Menys Turisme Més Vida espera mobilitzar avui hora baixa unes 40.000 persones. És la previsió que fa l'entitat després que el malestar social, diuen, hagi augmentat arran de la detenció de dues joves activistes a Santa Maria acusades d'haver vandalitzat 5 immobiliàries. Pere Joan Femení, el portaveu, assegura que l'amanillament de les detingudes cercava intimidar i generar por entre els que volguessin manifestar-se, i des del seu però això ha generat l'efecte contrari. El malestar social, assegura, ja va molt més enllà del turisme. Parla d'habitatge, precarietat laboral, pèrdua de cultura, llengua, mobilitat o embossos. Per això, les principals reivindicacions que plantegen van totes lligades a un decreixement turístic.
4: Mallorca no té capacitat biofísica ni social d'acollir tanta massa de població i han de prendre mesures per decreixer el número de turistes que arriben, especialment en ports i aeroports.
2: Tres de les més de 170 entitats que li donen suport és el GOP, Terra Ferida, el Fòrum de la Societat Civil, qui presenten les seves reivindicacions de cara a aquesta mobilització. Reclamen retallar la capacitat de creixement turístic i urbanístic, que se revisin les directrius d'ordenació del territori, es prohibeixin els lloguers turístics il·legals o la construcció de xalets en sòl rústic, o que s'impulsi aquí i a Europa la prohibició de compra d'habitatges a no residents, entre moltes altres coses. Joan Morantes, el president del GOP.
5: Començant des de l'arribada de turistes, a molts altres temes que fan referència en el consum d'aigua, el número de cotxes que hi ha damunt les carreteres, el preu de l'habitatge, la construcció, el rústic. Jo crec que el tema prioritari ara és sobretot l'indignació que hi ha a nivell de que és impossible o és molt difícil viure en unes condicions dignes a Mallorca.
2: Per cert, una manifestació que compta també amb el suport dels ecologistes del GenGop d'Eivissa. El seu president, Joan Carles Palerm, defensa les mobilitzacions socials com a la millor eina per impulsar polítiques de contenció.
6: És molt important la mobilització, que és la que ajuda a reduir volums de projectes i a aturar projectes que són descabellats, no? I ens fan falta. I és molt important que la gent prengui consciència i faci el seu paper. Nosaltres fem el nostre, intentem mobilitzar, però la gent ha de ser conscient que fa falta aquest extra de mobilització individual. No?
2: La Pitius, amb el col·lectiu Eivissa al Límit, prepara també una mobilització durant l'estiu, tot i que encara no hi ha una data tancada. Qui també sortirà avui a la manifestació és, ho contàvem, el Fòrum de la Societat Civil, que exigeixen una resposta col·lectiva davant un model que, diuen, empitjora cada vegada més les condicions de vida de les persones residents. Jaume Garau, de Palma 21, per exemple, creu que és molt necessari reduir l'arribada de creueristes. En aquest moment, l'acord permet 56.000 creueristes a la setmana.
0: En aquests moments l'acord en permet 8.000 diaris o 56.000 a la setmana, cosa que és una borrada, perquè en això, si li afegeixen, la segona cosa que t'ho vull dir, que són tots els excursionistes de dia, d'un dia, que venen amb cotxe i que venen amb autobús i que venen autocar i que venen a peu i que venen de mil maneres, no? I això jo crec que si pot salvar aquesta ciutat, s'ha de salvar, i una manera de salvar-ho és reduir d'una forma claríssima el turisme i canviar de tipus de turisme.
2: Maribel Alcázar, de l'Associació de Veïns de Palma, creu que s'ajuntarà un descontent de moltes coses en plana municipal. Diu que s'haurien d'interposar els interessos dels residents.
7: Mentre tot estigui en funció d'interessos que ni tan sols, no és que la ciutadania no pinta res, perquè això és la realitat, i on la participació de la ciutadania no se té en compte en absolut i de no anant per bon camí.
2: Piment, per la seva banda, exigeix reactivar el pacte per la sostenibilitat i prendre mesures per contenir el turisme. Entre les propostes plantejades, la patronal aposta per afavorir la transformació d'hotels obsolets. El president de Piment és Jordi Mora.
8: Transformació de places obsoletes hoteleres a vivenda, amb els incentius econòmics corresponents i facilitats urbanístiques. Pensem que ja per aquesta temporada s'haurien d'haver pres decisions, no s'han pres, i hem de ser valents, i pensem que el govern és qui ha de liderar aquestes noves normatives.
2: L'obra cultural balear, que també forma part del Fòrum de la Societat Civil, anima a sortir la gent del carrer pel futur dels més joves. Antoni Llebrés és el seu president.
9: Perquè si no aturam, si no actuam d'una manera decidida i ràpida, condenam els nostres joves a que no puguin desenvolupar un projecte de vida a la terra que els va veure néixer.
2: I qui també dona suport explícit a la manifestació d'avui és Antonio Turiel. Es tracta d'un dels divulgadors científics més populars dels darrers anys, qui assegura que no és normal créixer sense límits. L'investigador del CSIF, expert en energia i autor de llibres com Petrocalipsis, adverteix que el model turístic actual no té futur.
10: Aquest model de turisme massiu té els dies comptats. Això és una cosa que se'ns ha de saber moltíssim temps i no es vol acceptar. Es pot portar un ritme que sigui sostenible, un ritme en el que podem satisfer les necessitats de tothom? Sí, això es pot fer. Tècnicament és factible de fer. Es pot mantenir un sistema orientat al creixement infinit i de més? No.
2: Assenyala que el turisme serà un dels sectors més afectats per les turbulències que augura seguiran generant-se a l'Orient Mitjà, i és que, en cas que continuï la guerra amb l'Iran, Turiel preveu que aquesta tardor pugui esclatar una crisi pitjor que la immobiliària de l'any 2008.
10: Aleshores, què passarà? Crisi econòmica, la gent té menys diners per gastar, lògicament la despesa en turisme és de les últimes que es fa.
2: La marxa d'avui, recordem, sortirà a les 7 de la plaça d'Espanya, travessarà el centre de la ciutat i acabarà ses voltes, on es llegirà el manifest i Maria Hein cantarà la balanguera. Provocarà talls al trànsit i desviaments en algunes línies d'autobusos, tant de l'MT com del TIP. I quan són les 2:20, continuem ben pendents de les possibles evolucions meteorològiques. L'EMET ja ha rebaixat l'alerta a groga per pluges i tempestes a Mallorca i a Menorca, que també diuen hi haurà rissagues. Les Pitiuses no tenen cap avís actiu. La baixada de temperatures ha estat notable a tot l'arxipèlag, tot perquè la primera tongada de precipitacions ja ha passat i ha deixat, sobretot, molta activitat elèctrica cap al ponent de Mallorca i al sud-est, però molt poca precipitació. Ha deixat, per exemple, entre 7 i 8 litres per metre quadrat a zones d'Andratx i uns 6 litres per metre quadrat a la zona de Solla. Àngel Muñoz, de Meteo Balears, assegura que s'esperava més, però que les tempestes d'estiu són molt males de preveure.
11: En aquestes situacions, sobretot a final d'estiu, són molt males de preveure aquestes tempestes. Normalment cerquen més el que és la mà per aquesta humitat, i al final és l'energia que ja necessiten, i el tocar terra com a vegades desfan.
2: Sobre la refrescadeta de temperatures, tindrem aquest alleugeriment fins dimecres.
12: I ara el que hem fet és posar-nos a el que tocaria per l'època de l'any. El que passa és que el cos humà, com que està molt mal avesat, i quan tenim temperatures tan altes i recuperam aquesta normalitat, és com si tinguéssim aquesta refrescada, que al final no tant tots. Mm-hmm. Però ara s'espera que a partir de dimecres ja les temperatures ja tornin a pujar cap a dalt, o tornem a tenir temperatures altes.
2: Assegura, no obstant, que encara queda molt d'agost per davant. Unes tempestes que, per cert, provoquen més de 200 centenars de vols amb retard en aquestes hores que havien d'aterrar o l'airar des de l'aeroport de Son Sant Joan. Ara mateix hi ha fins i tot 4 vols cancel·lats, tant nacionals com internacionals. Els aeroports de Menorca i Eivissa, on la previsió meteorològica és més favorable, fins al moment no s'han registrat incidències en l'operativitat. Que, per cert, parlant de l'aeroport, concretament de l'aeroport de Son Sant Joan, Ussó denuncia les condicions amb les quals han de fer feina els treballadors del pati d'equipatges de l'aeroport a conseqüència de les successives, diuen, obres de remodelació i ampliació de les instal·lacions. El sindicat assegura que, tot i que els havien dit que seria una situació provisional, més de 100 treballadors veuen compromès a la seva seguretat i salut laboral des de fa 6 anys. Rosendo Aranegas, treballador i portaveu del sindicat.
13: Estamos rodeados de obras, con el ruido de las obras, con andamios, el polvo, la suciedad, están, hoy es el taladro, el ruido del avión, el taladro, o sea, es un caos, el patio es un caos. Porque al meter más hipódromos, lo que han hecho ha sido que los viales de circulación, por donde van los trenes de carros de maletas, son más estrechos, se producen golpes, se producen pequeños accidentes.
2: En plana de successos, vos contam que la Policia Nacional ha detingut un adult acusat d'haver-se masturbat davant un menor d'edat per vídeo trucada després d'haver conegut

0: seva. Els agents van procedir a la detenció de les quatre persones que havien accedit a l'habitatge com a presumptes autors d'un delicte de violació de domicili. I els esports del Mallorca ja té el seu porter titular per la temporada que ve. És Arnau Tenas, el Davi, que arriba cedit del Villarreal, però en cas d'ascendir primera divisió, l'opció de compra seria obligatòria, assegura Arnau Tenas, que no va pensar-se massa l'oferta.
1: Només em van faltar 3 minuts de trucada per parlar amb ell, que em vaig tenir suficient. Van ser una conversa ràpida, clara, i ja està. Jo... que la trucada va durar 5 minuts amb el míster, superbones sensacions, molt clar el que vol, el que vull jo també, i sense cap mena de dubte, a tot Mallorca.
0: Tenas va unir-se aquest dissabte a la concentració del Mallorca a Marbella per posar-se tot sota les ordres de Luis García, unes ordres que ja han donat els seus fruits amb la victòria per 3-0 dels vermells, amb dos gols de Lubumbo i un de Nabdon Prats contra el Fateh Saudí. Dels fitxatges s'estrenaren Adri Fuentes, Sumajoro i Antonio Roca, que, per cert, parlant dels fitxatges, el club se n'ha enduit 500.000 euros del fitxatge de Kang In-Li per l'Atlètic de Madrid. A segona ref, el Baleares va guanyar aquest dissabte per 2-1 el Mallorca B, i en atletisme Marc Escandell ha batut el rècord balear dels 100 metres al Campionat d'Espanya Absolut, que se celebra aquest cap de setmana a Màlaga. I avui a la Cultura parlam de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que comença avui.
2: Voy a tomar el camino equivocado.
0: Per davant, una setmana de cinema, 140 pel·lícules, música i debats que fan de l'Atlàntida epicentre cultural. Entre els plats forts d'enguany, Rodrigo Sorogoyen, Alexander Desplat o David Lowery. O això ens diu Jaume Ripoll, el director de l'Atlàntida. El festival és un rar avís carrer, ja any rere any, una cita que troba l'equilibri entre l'ambició d'omplir sales i no morir d'èxit.
3: Clar que no volem morir d'èxit, clar que volem ser un festival sostenible, però també volem ser ambiciosos. Has de tenir una connexió amb l'audiència, un sentiment de, que sigui imprescindible.
0: L'Atlàntida és un imprescindible que s'inaugura avui amb Forastera de Lucía Leñar, una història sobre dol i identitat premiada al Festival de Toronto.
3: Rodar aquí, que demostra un poc la força del talent balear, la capacitat de coproduir a nivell nacional i a nivell internacional.
0: Per davant, 140 pel·lícules, música, debats i una clausura d'or amb l'estrena a Espanya del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Venen tot el repartiment, en Raúl Alevaro, en Emilia Matthews, en Victoria Lovengo i en Javier Bardem, ve tots els productors, i crec que és un somni, i que d'alguna manera demostra que els productors i distribuïdors nacionals entenen que això és una finestra, una oportunitat perquè la seva obra trobi nou públic.
0: Tot això quan l'Atlàntida ja en compleix 16 anys, un festival miracle que continua sent gratuït i regala el privilegi de descobrir.
3: És que possiblement no coneixes res i quan vols qualque cosa li recomanes a qui vulgui.
0: Això ha estat tot per ara. Nosaltres tornem demà ben prest a les 7:25 minuts aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar. Molt bon diumenge. Ara us deixem amb els nostres companys de No Solo Futbol. Gràcies per ser-hi. Adéu.
4: No Solo Futbol. Con Nacho Marimón.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza No Solo Futbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
6: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
7: Imagínate.
5: Hablamos hoy de triatlón con David Cantero, consagrado definitivamente en la élite mundial absoluta. Arrancó el año de forma inmejorable con esa victoria en la Copa del Mundo de Lanzarote. Rozó el podio en las series mundiales celebradas en la localidad francesa de Quiberón. Sufrió también de lo lindo en la prueba de Hamburgo. Vamos a hablar de todo este año, de la temporada. David Cantero, bienvenido a No Solo Fútbol. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, en cuestión de semanas has vivido un poco las dos caras extremas, ¿no?, del triatlón de alto nivel. Venías de rozar el podio con ese cuarto puesto espectacular en Quiberón y el pasado fin de semana en Hamburgo, pues perdiste ese grupo delantero en el sector de ciclismo y sufriste de lo lindo, ¿no?
8: Sí, bueno, al final es lo que tiene este deporte, que nunca sabes en qué día vas a tener. Y bueno, es verdad que en Quiberón hice muy buena carrera, un cuarto puesto además remontando hasta el final. Y bueno, las circunstancias eran las mismas. Venía un grupo de atrás y bueno, pues en Quiberón pude remontar, tenía muy buenas piernas y sin embargo este fin de semana en Hamburgo pues ya el cuerpo empezaba a pasar factura, toda la fatiga y bueno, competiciones, viajes de todo este año. Y bueno, no pude correr como estoy acostumbrado. Entonces bueno,